0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: emoció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, no et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com
1: No. Escoltes i cats.

he triat el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: baby, I'm tired. Rere queda
1: ja la i, però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes ICAT. Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró.

0: molta tralla aquí amb la Jules i la Naina versionant els Oques Grasses, el seu tema, molta tralla, així es titulen, serveix per començar el programa d'avui. Són les 8 i 2 minuts, avui és dilluns, és 27 de juliol i comencem aquesta última setmana de la temporada experta que va començar el primer dia feiner de setembre i s'acabarà aquest diumenge, que serà ja dia 31 de juliol. Doncs aquí seguim cada dia en directe de 8 a 10 en el nostre format expert d'estiu amb la companyia d'en Sergi Ruiz. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I als nostres oients que estan ja força desperts i esvalutats i sembla que s'ho han passat bé aquest cap de setmana perquè no s'han estat d'enviar-nos fotitos, vídeos, anàlisis dels concerts, festivals que han anat aquest cap de setmana. Mira, Sergi, ja que t'interessa, si vols et llenço dos fragments que ens han enviat els oients, a veure si m'encertes el grup i la cançó.
1: Vale.
0: Jo trobo que tu, que tens l'agenda de festivals al cap, encertaràs fins i tot el festival.
1: Vale.
0: Mira, en Ferran ens ha enviat al nostre grup de WhatsApp, recordeu que ens podeu agregar al 638-684-565. El Ferran ens envia aquest vídeo. És un català i una madrilenya.
1: Ai, ara m'enganxa.
0: La Paula Cubs és la...
1: Val.
0: Aquí ja estàs posant el disc, eh?
1: Ah, en Joan Dausà.
0: I la Paula Cubs, que actuava. Aquesta cançó és la d'octubre del... Octubre del 25.
1: Era l'Empordà Music Festival.
0: Era l'Empordà Music Festival, és correcte. Mentre en Ferran fruïa d'en Joan Dausà, la Mireia estava veient tot un senyor.

0: En Joan Dausà, em va agradar veure, ho va compartir de fet ell ahir a Instagram, que algú que no l'havia escoltat mai, de fet un metalero, li deia gràcies perquè jo pensava que tu eres així molt romantiquet, que no feies grans coses.
1: Un flojeres popi.
0: Un flojeres. Que eres un David Bisbal, potser de la vida,
1: oh,
0: i que el van a veure i li va encantar i que ara és un fan més de Joan Dausà. Per tant, doncs, que escolteu Joan Dausà i, sobretot, aneu-lo a veure.
1: És que jo trobo que si tu ets metalero, ets una persona oberta en la música, perquè
0: correcte,
1: si no, no arribaries a aquests extrems. Bé, el que sentíem de fons s'ha acabat ja el vídeo, perquè era el vídeo de la Mireia.
0: Perdó que t'he tallat, Mireia.
1: I t'estic pensant la cançó al disc, saps qui és?
0: Morrissey?
1: És en Morrissey, que actuava al Poble Espanyol, per tant, quin cicle...
0: El Poble Espanyol, ara m'enganxes, no, però és un festival nou, és el que van tocar els amics...
1: Crec que és el Barts Music Festival.
0: El Barts, això.
1: I la cançó deu ser la dita de memòria, aquesta dels Smiths, que es diu The Light That Never Ends, o una cosa així. Bé, gràcies Ferran, gràcies Mireia. El que volem sentir és el nostre company, en Jofre Genué, perquè ens interessem per saber com anirà, pel que fa al temps, aquesta última setmana de la temporada. Jofre, bon dia.
2: Bon dia, doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre, i en tot cas a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intens un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no, avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35, cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
1: Gràcies, en Jofre. Són les 8:05 del matí i avui parlem més música. Avui parlem de cançó protesta.

quina és la vostra cançó amb contingut clarament polític? És la pregunta del dia. Digueu-nos quina és, per què, també digueu-nos a quina màquina prioritzeu a l'hora de matar feixistes. Què us suscita avui en dia les paraules cançó protesta? Fem tracklist experta entre totes, digueu-nos la cançó i aquí la punxarem. Comencem amb en David de Madrid, el nostre oient que diu: hòstia, t'amarral el de la pregunta del dia d'avui. I com que és el David de Madrid que vol, com sempre, quedar una mica bé, diu: doncs començaré per l'Estaca, una cançó que sempre cau a les sessions amb Plaguet que fem a casa de tant en tant. En David, a banda de ser de Madrid, és el que treu sempre la guitarreta al final de les festes a casa i ja se'n marca unes cançons. Diu: i també vull incloure, per dir una cançó més actual, un tema dels Caritat Humana, la cançó titulada Delicte d'Odi.

I segueix aquest mateix oient i ens punxa una altra cançó, diu una versió, diu vull que punxeu la versió que foten els Caos Urbano del tema Bailaré sobre tu tumba, és a dir, la de Siniestro Total, però versionada. A veure, fem una comparativa, a veure com funciona la versió.

0: obres mestres com aquesta que estem sentint, i entre tota aquesta música també hi figuren els 6 concerts de Brandenburg, dedicats curiosament no pas al seu príncep, el príncep Leopold, sinó al marcgravi Christian Ludwig de Brandenburg, que era el germà petit del rei de Prússia i que també tenia una orquestra a la seva cort de Berlín.
1: Gràcies, David, per descobrir-nos aquesta versió
2: del... Déu-n'hi-do, el canvi de registre.
1: Sí, l'original, la sinistra total, queda pop i flojeres, sí. Mentre aquesta queda ben contundent, la versió dels Caos Urbano, òbviament escrita amb K. Llegeixo més comentaris, que ens hem quedat només amb el David. La Marta ens comparteix el seu top, així que entreu al grup i fixeu-vos-hi, que és inesgotable. Ens diu els Rage Against the Machine, no és l'única que el cita, Prayer of the Refugee, també diu el tema Boicot dels Cop, o el tema Doctrina de Revolta 21, i tampoc és l'única que cita els Berri Charra, que en aquest cas ens tria la cançó Denak es du Valio.

Avui punxem cançó protesta, les que vosaltres ens trieu. La Miau ens tria el grup Eina, que diu que per la força i per l'èpica que té, la seva cançó protesta preferida és la que es titula L'Estat i la Revolució. Mentre que Antoni ens cita un altre clàssic, Romero el Madero, dels Escape.

dels Escape, saltarem a l'Ovidi. La Roser ens el tria, ens diu al grup de WhatsApp, la cançó Va com va, de l'enyorat Ovidi, diu, és un must, com una casa de pagès.

0: mentre sentíem la versió de Remei de Calafresca, ha sorgit d'entre els morts l'Ovidi Montllor amb el seu tema Va com va. Començarem ara a sentir el reguitzell després de llegir els xats, com fem sempre. Ara passem a escoltar uns quants àudios i vull començar amb una cadena de càntics que s'ha generat aquí al grup de WhatsApp, perquè una oient, la Mireia, ha començat a cantar Jo vull ser rei, que és una cançó protesta, entre les que dieu de les més moderades, i després altres oients han anat seguint cantant la cançó. Així que a veure què us sembla aquest muntatge una mica enllaçat.
1: Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill de papa. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb el botó engegat.
2: Tan avorrit d'estar envoltat per una colla de llapons suant i

0: ser...
1: Ai, no sé, ja arriba un moment que em sona cacofònic.
2: Inadaptats, supercomunistes i superindependentistes. Després hi ha COP, més canyeros, que fan més metal trash. Jo diria la cançó Ofensiva del segon disc. Són de Salrà. Ara viuen a Barcelona, però són de Salrà.
3: Sí, molt bé.
2: D'Inadaptats, una versió que fem nosaltres amb el grup és la de Qui ha vist un traïdor. Inadaptats i COP són els millors grups en català.
4: Hasta siempre, comandante, de tu querida presencia. Comandante Che Guevara.
5: Che Guevara, de tu querida presencia. Comandante.
4: Ah, boicot, mola. Hi ha mil versions. I després la Matador, de los fabulosos Cadillacs. També és xula, no?
6: Ara avui hi ha cançó protesta sense anar més lluny i ara us diré que totes les seves cançons, les cançons d'Esbetlana, que és un grup del meu barri, del Poble Nou, i a més les seves cançons són molt contra la gentrificació, contra els lloguers, contra el menjar escombraries que s'està carregant la nostra cuina tradicional.
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: 4 i 9 de l'Estudar Cinema Club per anar-vos despertant aquest matí de dilluns, avui que és dia 27 de juliol. Passa un minut d'un quart de 9 del matí. Les temperatures segueixen ben amunt, com ara sentíem el nostre company, en Jofre Genué, que ens ha fet la previsió d'aquesta última setmana de la temporada. Per tant, res millor per refrescar-nos que unes quantes cançons que tenen a veure amb l'infern, dimonis, el món d'ultratomba, hades i Lucifer. Ens les tria en David Tallada. Bon dia.
1: Bon dia, comunitat experta. Avui combatrem l'infern de les temperatures amb música.

Sí que hem de començar confessant que no sabem quina temperatura real fa l'infern i tampoc si la medeixen en graus Celsius o Fahrenheit. El cert és que fa una calor de mil dimonis. I no cal dir que quan es parla de l'infern acostumen a sortir noms associats com els de dimonis, Satanàs, la caldera de Pere Botero o Lucifer. Doncs precisament, Lucifer és el nom d'una banda alemanya que es va formar a la ciutat de Berlín el 2014, encara que actualment té la seva seu operativa a Estocolm. Johanna Plateau és la veu i la imatge visible del grup, i Lucifer són els caps de cartell de la nova edició de l'Igualada Rock City, que es farà el 22 d'agost a l'Amfiteatre de les Comes de la capital de la comarca de l'Anoia amb entrada gratuïta. Un cartell on també hi actuaran Inder, Defcon 2 i els valencians Def, Devils, que podríem traduir com els dimonis sords. Doncs ja posats, ara toca fer un pacte amb Lucifer.

dins de la història de la música hi ha unes quantes llegendes urbanes de músics que suposadament van vendre la seva ànima al dimoni. Dins del món de la clàssica trobem, per exemple, Niccolò Paganini, un violinista amb un talent diabòlic. I dins de l'univers del blues, dos personatges amb el mateix cognom però que no tenien el més mínim parentesc. D'una banda, Robert Johnson, reivindicat per Eric Clapton o els Rolling Stones, per posar un parell d'exemples. L'altre, Johnson, és Tommy Johnson, un virtuós del blues que també destacava per diluir alcohols emmetilats de baix preu amb aigua com a substitutius de licor. D'això tractava la cançó Can't Hit Blues, que va inspirar el nom de la banda a Can't Hit, que al seu torn li van dedicar la cançó On the Road Again. Siguin veritat o mentida, aquests pactes amb el dimoni, Pact with Lucifer, és una de les cançons que van deixar per la posteritat Coven, que es podria traduir com Acalar. Originaris de Chicago van destacar per ser pioners del que es coneix com a Doom Rock o Rock Ocultista, amb cançons que giren a l'entorn del satanisme i el misteri. Per cert, vosaltres seríeu amics del diable?

0: Us presentem Dani Quiranos, de pare grec i mare espanyola. Va néixer a Miami i abans de dedicar-se a la música va estudiar a l'Escola de Cinema de Los Angeles amb la intenció de rodar pel·lícules de terror. Ho va deixar i es va matricular en una escola de cuina i va acabar treballant en una empresa dedicada a la producció de cervesa. Llavors es va traslladar a San Francisco i allà va tenir una revelació. S'havia de fer músic i va triar el nom artístic de Amigo de Devil. Té uns quants discos publicats i totes les cançons giren a l'entorn de temàtiques fosques com morts i assassinats. De fet, i com a mostra, està sonant un tema seu titulat Murder at the Bingo Hall, és a dir, assassinat en un bingo. No sabem si va ser perquè part del rodatge de la pel·lícula La Matança de Texas es va fer a Austin, però el batlle de la capital de l'estat de Texas, Steve Adler, el 2019, va declarar el 16 de novembre el dia d'Amigo de Devil. I ara us parlem de la història d'un director de cinema català que va inspirar un grup canadenc.
1: Me estoy haciendo vieja, nodriza.
2: Vida mía, ¿cómo vas a ser vieja?
1: Mi piel ya no tiene la blancura de antes.
2: El tiempo pasa sobre todos, incluso sobre los ricos y los poderosos. Solo se le puede vencer cuando se arriesga. Y hace falta mucho valor para adentrarse por los caminos profundos que nos ofrecen las fuerzas ocultas.
0: Aquest és un fragment de la pel·lícula Ceremonia Sangrienta del director català Jordi Grau, una cinta de gènere fantàstic del 1973, protagonitzada, entre altres, per Lucía Bosé, Espartaco Santoni i Lola Gaos, i que explica la història d'una dona en la seva maduresa que busca el remei contra el pas del temps i l'envelliment i que, per aconseguir-ho, mata centenars de joves verges per banyar-se en la seva sang.

aquests són Blood Ceremony, la banda de rock canadenca, concretament de Toronto, que es van inspirar en aquesta pel·lícula de Jordi Grau a l'hora de buscar un nom pel seu grup. Cançons també centrades en temàtiques fosques, amb un estil que es mou pel folk psicodèlic i el rock progressiu, i que han compartit gires, per exemple, amb Ghost. I mira, parlant de Ghost...

Aquesta és la cançó més recent que han publicat, i si ho són és perquè es tracta d'una versió d'Itzacin de Pet Shop Boys. Ghost és una enigmàtica banda sueca capitanejada per Tobias Forge, que tant es fa dir Papa Emeritus com Cardinal Còpia o Papa Perpètua. Cançons demoníaques amb una posada en escena molt teatral, com es va poder comprovar al concert que van fer al Primavera Sound del 2023. I de la mateixa manera que la nostra societat evoluciona, també hi ha canvis dins de l'infern. S'ha acabat el patriarcat i ara Satan és una dona. Satan is a Woman és una de les cançons més conegudes de Twin Temple, un matrimoni format per Alexandra i Zachary James que descriuen la seva música com satànic doo-wop i que asseguren que mantenen un vincle càrmic des de que l'any 1666 els van cremar junts en una foguera. Per tot plegat, el cantant country Charlie Crockett els ha acomiadat com a taloners de la seva gira, però, per altra banda, Twin Temples han rebut l'oferta de Jack White de compartir escenari de cara al concert que farà el dia 29 de setembre a Los Angeles.

0: són les al·lèrgiques al pol·len més obscures i ens segueixen encantant. Ens ha encantat el seu Apocalipsi Now per acostar-nos a dos quarts. Falten 3 minuts per dos quarts. Moment en què obrirem, com sempre, l'actualitat de la jornada d'avui, dilluns 27 de juliol. Però encara tenim un raconet per parlar primer de pel·lis. Who's looking after your wife and son? Perquè aquí al nostre grup de WhatsApp dels oients esteu ben actius i entre altres històries que ens compartiu, la nostra estimada oienta Is ja ha anat a veure l'Odissea i sense que li demanem, ella òbviament ens comparteix la seva crítica cinematogràfica.
1: Bueno, la de Nolan vista, he de dir que com a resum de l'únic que m'ha servit aquesta pel·lícula és per tenir moltes ganes de llegir l'Odissea i no me l'he emportat, la tinc a casa, però bueno, és per l'únic que m'ha servit perquè és molt guai la... o sigui, és molt més guai la versió de Ray com es digui, Ryhausen, com es digui.
2: Ray Harryhausen.
1: Sí, jo em quedo amb els anys 70, però de calle. O sigui, Nolan comença molt bé amb el ciclo. Jo l'hagués fet més petit, però la cosa empitjora ja quan surten els Robocops, les sirenes no es veuen, és una puta merda. O sigui, jo m'esperava alguna cosa més espectacular. I és, bueno, vale, sí, és l'Odissea, vale, ja me la sé. M'esperava més... me quedo amb en Hasson i els Argonautes.
2: Bonica!
0: Gràcies, Thaís, qui hagi anat aquest cap de setmana a veure l'Odissea, també ens ho pot compartir. I recordeu que ens encanta que si aneu veient pel·lícules ens envieu les vostres crítiques. Ara són les 8 i 28.
3: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa.
4: I estem sentint a Víctor Jara perquè aquest cap de setmana hem sabut que a Xile han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor Víctor Jara els primers dies després del cop d'estat d'Augusto Pinochet l'11 de setembre de 1973 contra el govern de Salvador Allende. Per si ara mateix algú ens escolta i no sap ben bé qui és Víctor Jara, res, quatre pinzellades. Va ser referent de la nova cançó xilena i autor de temes icònics com El derecho de vivir en paz i Duerme Negrito, i va ser detingut a la Universitat Tècnica de l'Estat el 12 de setembre del 1973, un dia després del cop d'estat en què l'exèrcit liderat per Augusto Pinochet va enderrocar el govern socialista i democràtic de Salvador Allende. També era activista i militant del Partit Comunista i, de fet, va ser traslladat i torturat a l'estadi de Xile, ara rebatejat com a estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. I, de fet, el seu cos va ser trobat uns dies després, el 16 de setembre, al cementiri metropolità. Doncs bé, ara, un d'aquests exmilitars que estava acusat d'haver-lo assassinat finalment ha estat trobat i detingut. Es tracta de l'exoficial pròfug Nelson Haze Mazei, que portava 3 anys eludint l'acció de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. El van trobar dissabte en una zona rural del sud de Xile. El 2023 els tribunals van confirmar la sentència contra Haze Mazei i els 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims, com dèiem, més simbòlics dels 17 anys de dictadura de Pinochet. Muchos no volvieron.

0: la calle mojada.
1: Sembla que haguem d'interrompre la música de Víctor Jara perquè hi ha hagut una última hora, però no, és que senzillament són 2:15. I ens actualitzem, com sempre, 8:45 per despertar-vos informats. Sergi, què cal saber per avui?
2: Avui l'actualitat molt marcada pels incendis. Comencem pel País Valencià. Crema sense control. Incendi de la Vall d'Uixó ja ha forçat també el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que han estat confinades sense poder sortir de casa seva. De moment, el foc ha cremat 6.500 hectàrees, però els bombers creuen que aconseguiran contenir aviat. Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum, i la investigació de la causa està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que va ser intencionat. A Madrid, Toledo i Ávila, el foc que hi ha aquests dies ja és el més gran de la història de l'estat espanyol, continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda, i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajunten. I l'últim incendi del que estem pendents aquests dies és el de la Gironda, França, que continua incontrolable i ja ha cremat, atenció, una superfície equivalent a 4 vegades París. Hi ha 9 bombers ferits i les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. I a casa nostra, a Catalunya, avui tenim 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal, i n'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat pugui provocar foc. I fora d'incendis, hem de dir que els usuaris de tren de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja poden tornar a circular per la zona afectada per l'esvoranc del barri de la Vallbona de Barcelona de la setmana passada com a mesura preventiva. Això sí, els trens limitaran la velocitat en aquell punt.
1: Les 8:32, Sergi, que no t'esperava saber avui.
2: Que un turista italià de 51 anys ja fingi que li robaven la cartera per no pagar el dinar. Això ha passat a Palma. Aquest senyor, que estava de vacances a Mallorca, se'n va anar a dinar a un restaurant, va demanar diversos plats i quan li van portar el compte va veure que la suma total eren 60 euros i va ser quan va dir que li havien robat la cartera mentre dinava. Els cambrers no se'n van acabar de refiar i van trucar a la policia, i de fet quan els agents van arribar al local li van demanar a aquest turista que s'identifiqués, i aquest, que no té gaires llums, doncs va posar-se la mà a la butxaca i va treure la cartera que suposadament li havien robat. Llavors ell canvia el discurs i diu que no li havien robat la cartera, sinó que li havien robat els diners.
1: 8:33, el titular d'esports.
2: Avui hem de parlar del Tour de França, perquè Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu 5è Tour. Iguala d'aquesta manera en què Til, la Merckx, i no, i també Indurain. A la general també ha pujat al podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
1: I el temps que farà avui?
2: Calor normalitzada per l'època de l'any, amb matí agradable i només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol que s'imposarà arreu, amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a ponent.
1: I ara ja podeu anar fent la coreo, si la recordeu de fa quasi 20 anys, d'aquesta cançó de la Fe i les Flores Azules, que ens avançava la primavera i l'arribada del bon temset. És l'Espíritu Santo, les 8:34, i traieu el mòbil també, que de seguida juguem al miniquiz.

0: Escoltes ICAT. Bon dia!
1: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
2: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
3: Tranquils, que no ens avorrirem.
1: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
4: Rere que deia l'ahir, però...
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
8: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
9: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí, de 8 a 10.

0: Les 8 i 39, quasi les 8 i 40 minuts, hora de jugar, hora de participar al miniquiz, i tal i com us hem explicat, estem oferint-vos el nou format Experts Estiu, que fem el programa un mes més, tot el mes de juliol, ja última setmana, us despertem aquí als matins indicat, i aquest Experts Estiu s'ha caracteritzat per ser rotatori. Cada setmana han anat apareixent nous personatges jugables. Avui, que és dilluns, toca treure'n un de nou. A veure, tirem la bola del personatge. I li ha tocat venir aquí, els experts. Blai Mercè! Bon dia!
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal? Com va la tornada a la feina?
1: Estic aterrant encara.
0: Sí? Bé, sí. Bé,
1: però bé.
0: Coneixies el format, el miniquiz?
1: Sí, home, ja segur hi hem.
0: Val, d'acord. Sí, sí. Llavors, coneixies el challenge de ve un personatge nou al programa i es converteix en el role master del miniquiz?
1: Això ja no ho sabia.
0: Bé, doncs, Blai, atents al cara bé i oients, atents al que digui el Blai, que si voleu guanyar el lot cultural d'avui, heu d'encertar la pregunta que ara us llançarà. Ja sabeu com participar.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
0: Doncs el format és molt fàcil, Blai. Jo et començo preguntant quina és la temàtica i tu tires. Blai, avui de què va el miniquiz?
1: Avui sobre Santa Juliana i Santa Sampruniana.
0: Aquí fem molts lololos. Jo he anat una vegada en aquell dia que es compta fins a 15 i a Salta. Tu, Sergi, has anat unes quantes vegades?
3: Sí, per feina, sobretot, he anat unes quantes vegades.
0: Vas arribar a viure a Mataró o
3: no,
0: hi treballaves?
3: No, només hi treballava.
0: Vale, i tu, Blai, ho has viscut això del 13, 14 i 15?
1: No,
0: vale.
1: Tinc pendent les Santes.
3: El desballament, que per cert ja ha passat, que va ser ahir o abans d'ahir, però encara queden coses.
0: Però avui és festa a Mataró.
3: Sí, continua la festa.
0: Ens serveix per fer el miniquiz d'avui, sí.
1: Festa major, doncs, doble avui a Mataró, perquè enguany, no us ho creureu, però Santa Juliana i Santa Sampruniana cauen el mateix dia.
3: Epa!
1: Celebrem-ho sentint aquest tema principal de la banda sonora de les Santes, tot i que ara està sonant un altre, que és el Turuta de Vilanova.
0: És que s'assemblen molt.
1: No, home, s'assemblen.
0: Però, i que ningú
1: ha notat
0: el canvi.
1: Jo ho he notat. Sí, és com, vale, si et posem l'Empari Torroca ara i ja et diré que s'assemblen molt, també.
0: Vale. No sé.
1: En fi, que sonava fa uns instants el Baquetero, tan únic que només us pot fer pensar en la vila de Mataró. Mataró és una població coneguda per ser la capital del Maresme, la comarca més allargada de Catalunya, també coneguda com la Xile catalana, i entre els seus fills més cèlebres hi ha el cantant Peret, inventor de la rumba catalana, els Boom Boom Fighters, inventors del dancehall en català, o la cantant Llum, inventora de l'enllumenat municipal. A més, el primer edifici que mai va erigir Gaudí és l'antiga cooperativa de Mataró, d'aquí la seva rivalitat eterna amb Riudoms, i si voleu anar a concert, la Sala Club és també la més mítica. Mataró també és coneguda perquè si voleu anar al Museu del Càntir d'Argentona heu d'agafar l'autobús al passeig marítim de Mataró, concretament l'interurbà 553, que fa la ruta Mataró-Argentona. D'entre els barris més populars destaca el de Rocafonda, no confondre amb Roca Plana de Tarragona, que no és ni un barri, és una platja nudista, mentre que Rocafonda els veïns, en principi, pel que sembla, passegen vestits, fins i tot alguns gossos. Mataró també és molt conegut per la broma gastadíssima, trilladíssima, caduca, amortitzada i prescrita de fer el símil amb la prova olímpica de la Marató, sent un joc de paraules facilíssim. Cancel·lem tothom que faci la típica broma.
0: Per tant, el miniquiz d'avui, Blai, sobre què han de demostrar coneixements exactament als nostres oients.
1: Molt fàcil. La prova de la Marató es diu d'aquesta manera perquè equivale a la distància que separa quines dues ciutats gregues, Roger?
0: Atenes i Marató.
1: Per tant, quina és la distància que es recorre en aquesta duríssima prova de superació personal?
0: 42 quilòmetres i 195 metres.
1: Correcte, sí. Sí, sempre i quan la distància s'expressi en països on encara fem servir el sistema mètric. Mentrestant, hi ha altres països que fan servir el sistema imperial, com poden ser els Estats Units, Libèria, Birmània i cap altre. La pregunta del miniquiz d'avui és: si te'n vas als Estats Units a córrer una marató perquè t'ha deixat la parella i vols penjar stories increïbles tot creuant la meta, quina distància equival als 42 quilòmetres i 195 metres en el sistema imperial? O dit d'una altra manera, com ho diria un yanqui? Opcions: A, 42 milles i 195 iardes. B, 26 milles i 385 polzades.
4: Vale.
1: C, 26 milles i 385 iardes. D, 62 milles nàutiques, 32 polzades i 4 megapíxels. I encara hi ha una altra opció, la E, i és que la distància depèn de l'organització i si plou, com diria l'ínclit Quimi Portet, ho farem al pavelló.
2: 638-6845-65 638-6845-65
0: Com es diuen els 42 quilòmetres i 195 metres de la marató en el sistema imperial? A, 42 milles i 195 iardes. B, 26 milles i 385 polzades. C, 26 milles i 385 iardes. Opció D, 62 milles nàutiques, 32 polzades, 4 megapíxels i una bona armadura. O E, la distància depèn de l'organització i si plou ho farem al pavelló. Entre tots els encertants del miniquiz d'avui regalem un megalot cultural, així que aneu participant mentre entren ara sí els pets cantats per ells mateixos, tot i que avui heu demostrat al WhatsApp que els canteu molt bé. Ara ens han triat la cançó Estúpidament Feliç. De seguida diem la resposta correcta i la persona guanyadora.

0: Estúpidament feliç, ens canten els Pets. Amb ells arribem a les 8:47 del matí i teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui.
1: Más rápido.
2: Fino. 14.

0: Us hem preguntat quina distància equival als 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa de la marató en el sistema imperial. Les opcions eren A, 42 milles i 195 iardes, B, 26 milles i 385 polzades, C, 26 milles i 385 iardes, D, 62 milles nàutiques, 32 polzades, 4 megapíxels, 3 números de velocitat, plantejament i desenllaç, que seria la meta. La D sempre va canviant, si no, si no us n'heu adonat. I E, la distància depèn de l'organització, si plou ho faré mal, pavelló. I la resposta correcta és la C, 26 milles i 385 iardes.
1: No sembla tan difícil.
2: No.
0: No, eh? Quina que sigui, vosaltres?
1: Jo, aquesta mateixa.
0: Roger, va, digues un número de la sort.
3: El 36.
1: El 36, doncs, a veure, que tenia preparat el 3 de la Montse Barcón de la setmana passada, però deixa'm buscar. El 36 és en Marc, amb el número de telèfon acabat amb 32.
4: Felicitats, Marc, per la teva saviesa, t'endús el lot cultural que avui sortegem. Ara de seguida ens posem en contacte amb tu via WhatsApp i t'expliquem com fer-te l'arribar a les teves mans. 11 minuts que ens separen ara de les 9 i seguim amb més música, ara amb els Bastil, que ens canten Save My Soul.

0: treballar canses? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
2: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: I ara que ja s'ha acabat el tour, a mi m'ha vingut al cap un dels artistes que ja fa 20 anys ben bons va fer una cançó per una altra competició ciclista, per la Vuelta a Espanya. Avui parlem de Melendi.

cançó amb què vaig jo personalment entrar de ple al meravellós món de Melendi l'any 2004, quan Melendi encara molava bastant, tot sigui dit. Una cançó bastant icònica de Melendi, en aquella època Melendi molava, igual que, òbviament, Caminando por la vida.

el millor disc per mi que ens va deixar en aquella època va ser Mientras no cueste trabajo, on literalment deia que faria el que fos per una persona que estimava si no li suposava gens d'esforç. També en aquell disc homenatjava Extremo Duro i amb Quiero ser feliz ens feia una llista de les coses que volen.

0: Però hem començat amb una cançó d'una prova esportiva. No és l'única que té vinculada Melendi amb l'esport, perquè potser alguns ho recordareu. Melendi va compartir classe i, a més, era molt amic d'un altre asturià il·lustre, don Fernando Alonso. I en el ple auge de...
1: No és de broma.
0: És absolutament de broma.
1: Però li diuen els diaris?
0: No.
1: A sobre ho dius tu.
0: Ho dic jo, de broma. Fernando Alonso, que encara pilota la Fórmula 1, però en aquell moment era quan just havia guanyat els dos mundials de Renault, i en

0: gràcies, Sergi, per descobrir-nos el Nano, que la cançó dedicada a Fernando Alonso, per part de...
1: Parla la cançó.
0: Per part de...
1: Ah, de Melendi.
0: És una mica que el Calamaro fent-li al Maradona, no?
1: Sí.
0: Bé, moment de sentir la cançó IA de la jornada. Ahir es va acabar el tour, ha guanyat Pogacar. Doncs ara recuperem la cançó IA que en el seu dia li vam dedicar a les bicicletes. La bici...

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Yeah.

0: bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

sonen campanes a l'aire, les 8 de la matinada. La festa s'acaba, el sol que ens atrapa, ulleres sortint de la plaça. I busco la ruta que ens porti a bon port, la gent s'acumula davant del vent forn. Tu i jo som aquí pel destí o per la sort.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards, i com sempre hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards, i com sempre hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
3: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
0: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
3: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: No pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
0: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
3: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Cultura de Diets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
3: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
0: Serà la primera vegada que un directe dels Diets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
4: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la costa sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà.

0: Al setembre, des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
1: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
1: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
3: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent. Que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
1: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
4: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
1: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
5: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: Però què són les proves PISA, Maite, per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
1: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, al final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà a absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
6: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
1: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell, Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó-Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
8: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
7: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
9: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
1: Un home de 82 anys, a Cunit, aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer, també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
1: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
0: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
10: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
0: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
1: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
0: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
11: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
12: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
11: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
0: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
1: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé en punt, un quart de tres de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
13: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
14: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
13: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
15: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
13: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
0: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
1: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
0: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de Mitjans de l'Hospitalet.
16: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
17: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
16: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
0: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Que el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
1: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
0: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
0: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i dos de malversació de patrimoni públic.
1: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
0: I la jutgessa ha processat els tres Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
1: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
0: A minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura.
18: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
18: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
1: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
0: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. I és que avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
20: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
19: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
0: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
21: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
22: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
23: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
21: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
0: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o els centres cívics a Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
25: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent
2: que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
24: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
0: 7 minuts i 2:45, de la cultura als esports. Porta la nostra companya Ana Freixana. Bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
3: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campió en els 400 metres tanques i en heptatló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
4: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot el tema de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
3: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del vuit vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
5: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
3: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a mallot groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites d'aconseguir el títol.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari TermCat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del TermCat que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. A la xarxa més. Una producció de la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Molt bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
8: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
10: Aquí no es tracta de pensar a llufar ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, i de tot el meu suport.
8: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
11: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
8: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Normalitat. De moment, aquest dilluns, a les línies R2, R2 Nord i R11.
11: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
8: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
11: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
8: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
11: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
8: Cultura de Tallets actuen avui a les Santes de Mataró.
11: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de televisió de Mataró.
8: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
6: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
8: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. I el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
8: Al control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
11: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprovables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, a tot el meu suport.
11: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
14: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
11: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
15: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
11: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
16: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
8: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
11: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
8: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
11: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
8: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
18: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
17: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
8: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys, a Cunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:45. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
11: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
8: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
11: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
8: I atenció, perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
19: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
8: I encara parlant de transport públic, en situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
20: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
21: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
20: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
8: I de Badalona a Barcelona, 2:03 perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
11: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
13: Notícies en xarxa.
8: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les Terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
22: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
23: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
22: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
24: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
22: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
8: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
25: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
26: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos, i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
25: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
8: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
11: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Vallvitjà des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
8: Més detalls. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
27: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meronyo és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
28: El que fa el programa és organitzar
0: coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
27: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
8: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
1: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
8: Molt farcida aquest dilluns, comencem amb detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
1: Necessitem poc, amb un vi natural, amb un vinya del mar, mentre si
11: el grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
8: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
3: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
2: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa al nou Parc Central i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
8: Propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals, a destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic, o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freak and the Perpetual Singers. Mar Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
5: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
7: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
4: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
8: 9 minuts ja arribem a les 3 i el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la Cap de Cartell, Rocío Molina, la Francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
6: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
9: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
8: Més propostes culturals al Festival Riu Avall arriba enguany a la cinquena edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
10: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba Roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la Pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
12: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
10: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
8: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la promoció de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
14: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els seus municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi de El Mal s'ha consolidat en només tres edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
8: I de la cultura ben farcida als esports. Porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
15: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques. I en tabló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente, ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
16: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot el tema de les lesions i de més. O sigui, que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
15: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
17: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
15: Tadej Pogačar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París, amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
8: Gràcies, Anna. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
13: La xarxa de comunicació local.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Oh boy.

0: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!
1: Parar! Frenar! Sintonizar! Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: También, yo también.
1: Pablo, que ahora me estoy riendo, ahora no.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás?
1: ¿Y tú qué tal, Pablo?
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards, i com sempre hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coemmes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 euros. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: saliendo, vamos saliendo.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

R sobre la família. Una confusió. Saps una d'aquesta vida? Jo sóc el dit de roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc d'amor.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

Antoni Fugim, la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: Sona nou d'estiu, descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan plegant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.